0: Luis, si nos, nos explicas de quién nos vas a hablar.
1: Sí, de mi abuela.
0: Muy bien. Pues cuando tú quieras.
1: Bueno, te explico un poco primero.
0: Por favor.
1: Bueno, pues nada, que murió en el pasado febrero y bueno, que no le encajé bien. No muy bien.
0: Uh-huh.
1: Y bueno, de hecho no sabíamos que iba a pasar así, que no fue nada inesperado ni... No sé qué me pasó.
0: Uh-huh.
1: Me desesperé bastante. Y bueno, lo que pasó fue que cuando ya terminó todo y se murió y tal, pues no hice nada más que llorar y el día, hasta el día del entierro, pues igual, ¿no? Llorando todo el día y...
0: Sí, sí.
1: Y no sé, lo que escribí, no tenía pensado escribir, o sea, yo en ningún momento pensé en escribir algo, pero me salió así, no sé, tenía que parar las lágrimas de alguna manera, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Y me salió, o sea, cogí el boli sin pensar ni nada.
0: Uh-huh.
1: Y bueno.
0: Este fue el escrito.
1: Este fue el escrito.
0: Escrito en catalán.
1: Sí.
0: Y te pido que lo leas en catalán, por favor.
1: Vale.
0: Uh-huh.
1: Vale, empiezo. L'últim cop que vaig parlar amb tu va ser una tarda a la clínica i tu estaves bé, potser massa bé pel que havia de passar en poc temps. Recordo que fins i tot vam riure quan vaig intentar posar-te més còmoda i vaig caure completament estirada al teu costat. Em vaig aixecar i vaig veure que reies molt, d'aquella manera que tu sempre reies quan alguna cosa et feia molta gràcia. Una rialla sorda que et feia bellugar les espatlles. Puc dir que aquella tarda, l'última que vam estar juntes de debò, va ser la iaia de sempre. Aquella nit vaig tornar a casa sentint-me bé, sense imaginar-me que mai més tornaríem a parlar. Les últimes vegades que et vaig veure, tu ja no reies, ni em parlaves, ni em senties, ni em veies. Només estaves allà, respirant, però jo m'hi sentia igual de bé al teu costat, amb una mica més de por, però igual de bé. De tant en tant et donava la mà, llavors tancava els ulls i m'imaginava que només li estava donant la mà a la iaia de cada tarda que s'havia quedat adormida davant de la televisió. Cada cop que t'havia de deixar per tornar a casa em feia mal, no em feia por la veritat, només em feia mal deixar de donar-te la mà. Jo no sé què sent la gent quan està a punt de morir-se, però em feia molt mal pensar que tu poguessis tenir por o sentir-te sola. Potser és una bogeria, però no suportava la idea de que tu poguessis tenir por. I va ser per aquest motiu que l'últim cop que et vaig fer companyia, a l'hora de marxar, et vaig posar la pulsera que jo duia posada i que havia fet jo mateixa amb els colors de l'arc de Sant Martí. Te la vaig posar perquè no tinguessis por ni et sentissis sola, perquè fos com si jo t'estés donant la mà constantment. I aquest va ser l'últim cop que et vaig veure en vida. Però em queda el record d'aquella tarda que vam riure, i això m'agrada. I ara, si és veritat que hi ha un cel, l'única cosa que necessito és que algú m'asseguri que l'avi t'estava esperant i que ja esteu junts. I també que hagis trobat la resta de persones que vas conèixer i estimar i que van marxar abans que tu. També vull que hi sentis perfectament i que tinguis un piano, perquè puguis omplir el cel de música. Igual que vas omplir de música les nostres vides, de música i d'amor. Te n'has anat i jo m'he desesperat. He plorat tant que ni tan sols m'he despedit de tu i sé que no t'hagués agradat veure'm així. Per això ara, sense plors ni desesperació, et vull dir adéu i no em fa res, perquè saps una cosa? Pensaré en tu cada cop que vegi un arc de Sant Martí i sentiré la teva tendresa i serà com si m'estessis saludant. Així ho sentiré i així et tindré sempre. T'estimo molt, iaia. I no et preocupis, que jo estaré bé, perquè porto a dins meu tot l'amor que m'has donat.

0: pues el Papa ya está en de hecho acaba de aterrizar el avión en el aeropuerto del Trap. Del Trap, digo, del Prat. El trap es un género musical que yo creo que hemos puesto poco en esta casa. Pero bueno, que yo me voy ahora también a Barcelona, cojo un tren y mañana les hablaré desde Montserrat y le contaré todo lo que tenga que contarle y también le entretendremos. Haremos fósforos, tendremos entrevistas, programa muy completo. Quédese porque Pilar García de la Granja ya pide paso y le cuenta la recepción al Papa León XIV en Barcelona y todo lo que ocurra en la ciudad condal. Deme un momento que volvemos enseguida.
1: El Papa en España.
2: En COPE te contamos cada paso del viaje en una programación especial.
1: Y a la una, Mediodía COPE con Pilar García de la Granja, acompañando al Papa en la Catedral de Barcelona.
3: Así suena tu alarma Verisur cuando detecta un intruso. Porque cuando confías en Verisur para tu seguridad, estás confiando en la alarma que más personas protege en el mundo. Elegida de nuevo producto del año y la mejor alarma para los consumidores. Para proteger tu hogar, confía en Verisur. Primeros en proteger. Llama al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
4: Los grandes equipos se preparan al límite, como los electrodomésticos Beko, que te garantizan la mejor calidad, un alto rendimiento y fiabilidad durante muchos años.
5: Y ahora en El Corte Inglés, hasta el 31 de julio, por la compra de electrodomésticos Beko, te llevas hasta 250 euros de regalo.
4: Electrodomésticos Beko, tecnología, calidad y rendimiento para muchos años.
5: También en web y app del Corte Inglés.
6: Tras su paso por Madrid, la misión de León XIV continúa en Barcelona. Y 13 acompaña al Papa en una de las etapas más esperadas de su viaje, para acercar al espectador cada detalle de las celebraciones y encuentros que el Santo Padre mantendrá con comunidades eclesiales y sociales, además de compartir gestos de cercanía con las personas más vulnerables. Un momento especialmente significativo para la ciudad, en el año del centenario de Gaudí, una visita que une fe, historia y esperanza. El Papa en España. La misión de León XIV. En 13.
7: Son las 12:50, las 11:50 en Canarias y damos paso a la información de su COPE más próxima.
1: Herrera en COPE.
8: La mañana.
9: COPE Catalunya y Andorra.
8: Estàs informat.
10: Gràcies, Carlos. Ara mateix el vol del Papa acaba d'agafar terra. A l'aeroport del Prat està rodant cap a l'escalinata, va amb una mica de retard, però possiblement ara mateix, a un dia complicat en qüestions de mobilitat, s'afegeix que una incidència al centre de control d'Adif a Barcelona ha obligat a interrompre la circulació a la xarxa de Rodalies. Ara mateix, la xarxa de Rodalies de Catalunya està interrompuda per una incidència al centre de control d'Adif a Barcelona. El personal tècnic està treballant per recuperar els sistemes de regulació de trànsit. És una notícia que acaba de fer-se pública ara mateix. Així que molta atenció, les línies R1, R2, R3, R4, R8, R11, R14, R15, R16, R17, RG1, RL3, RL4, RT1 i RT2 estan interrompudes per aquest problema al centre de control d'Adif de Barcelona. Estarem pendents d'això. Però abans, Sergi Tor, bon migdia o bon... Sí, bon migdia. Què ens pots explicar d'aquest aterratge que ara mateix està fent el Papa a Barcelona?
11: Sí, doncs bon migdia, José Miguel. 10 minuts per arribar a la una. El pilot ja ha maniobrat l'avió Iberia, per cert, anomenat Peñón de Ifá, que es troba al Mediterrani, a Calp, a Alacant. El nom que porta, doncs, en aquest cas, l'avió que acaba d'aterrar, que tu m'ho has explicat, a l'aeroport del Prat. Inicialment, doncs, amb mitja hora de retard, però ja està maniobrat per l'escaleta en la qual baixarà el Papa Lleó XIV, el que seria, en aquest cas, la primera línia per la seva arribada, el president de la Generalitat, Salvador Illa, acompanyat per la resta d'autoritats civil, eclesiàstiques i polítiques de Catalunya. La porta de l'avió encara està tancada, s'està posant l'escalinat al que seria, doncs, les dues portes d'accés a l'avió, i som a breus segons perquè el Papa Lleó XIV ja trepitgi amb aquest cas l'aeroport del Prat, ja toqui terra i ja sigui doncs a Catalunya. Recordem la tercera visita d'un sant pare a Catalunya, el 1982 el papa Joan Pau II, el 2010 Benet XVI i ara en breus instants ja segons José Miguel, sí, el papa Lleó XIV que baixarà de l'avió, que ja està estacionat i que ja amb l'escaleneta doncs començarà a saludar a les autoritats, sí, polítiques, eclesiàstiques i socials de Catalunya.
10: Si et sembla, Sergi, anem cap a la plaça de la catedral, està ja Yolanda Canales, ara agafarem una altra connexió amb tu perquè us ho acabis d'explicar. Yolanda, com està l'ambient a la plaça de la catedral ara mateix?
12: Doncs mira, mica en mica va arribant cada cop més gent, es va omplint aquesta plaça de la catedral i fa uns minuts només hem tingut una falsa alarma perquè ha començat a cridar la gent que es troba més a prop de l'entrada de la catedral. Tothom pensava que el Sant Pare ja estava aquí, han començat a gravar amb els mòbils i no, més lluny de la realitat, simplement ha vingut un cotxe que no era el del Sant Pare. I tenim aquí amb nosaltres el Jaime, que bueno, li acabem de dir també aquesta notícia, que el Sant Pare tot just acaba d'aterrar i que, bueno, todavía nos vamos a tener que esperar un poquito para ver aquí al Santo Padre. No ha bajado del avión aún.
13: Sí, ya se esperaba, porque la una era muy justo. Yo creo que sobre una y media, dos, estará aquí.
12: Bueno, a ver, ¿y qué es lo que espera de esta visita del Papa aquí a Barcelona? ¿Y qué es lo que le parece el Santo Padre?
13: Bueno, me parece que es un momento histórico para la ciudad de Barcelona, como para España. Y creo que este Papa va a dar mucho que de sí por sus maneras de pensar y por su buen hacer.
12: Bueno, desde luego en Madrid ha tenido una acogida estupendísima por parte de mayores y también por parte de los jóvenes, ¿no? Más que ver, ¿no?, las imágenes que se han visto en los diferentes actos del Santo Padre.
13: Sí, eso parece. Aquí parece ser que hay mucha menos gente. Esperemos que esta tarde en lo que es el estadio haya mucha más, porque la verdad que me esperaba que la plaza estuviese más llena.
12: Muchas gracias, Jaime. Sí que és cert que la plaça no està plena del tot. S'ha emplenat una mica, però també és veritat que aquí és un dia laborable i hores d'ara et puc dir que fa molta, molta calor. Xafogó més aviat. I això que han baixat les temperatures. Però els ànims estan ben amunt, sí. Josep Miquel.
10: Gràcies, Yolanda. Una abraçada, estarem pendents de tu. Ara mateix acaben de posar l'escalinata a peu de l'avió d'Iberia que porta el Sant Pare a Barcelona. Sergi Tor, sembla que en uns segons veurem com surt ja el Sant Pare de l'avió.
11: Sí, falta obrir aquesta porta, eh? Tothom ja està preparat. Hi ha lleugerament el que seria l'aeroport del Prat, aquesta xafegó que estava parlant a Yolanda Canales des del Pla de la Catedral. Al Prat hi ha aquest lleugerament. S'està també preparant el que seria la catifa vermella.
10: Mira, és curiós perquè ara mateix un detall interessant és que s'han equivocat en el càlcul de la catifa vermella i l'escalinata de l'avió i no està perfectament alineada l'escalinata amb la catifa vermella i els operaris estan intentant alinear la catifa vermella amb l'escalinata de l'avió.
11: És el que està passant. El que no sé si era tota la catifa s'haurà d'alinear, doncs la feina per endavant serà, suposo, que bastant més complicada. Està l'arquibisbe de Barcelona, Juan José Omella, el que seria la fila de les autoritats, com deia, socials, eclesiàstiques i polítiques de Catalunya, i a hores d'ara, doncs, l'avió ja està, en aquest cas, en disposició d'obrir la seva porta, però el problema és la catifa vermella que no està alineada amb el que seria, doncs, l'avió i l'escaleta, i això, doncs, està significant, a hores d'ara, aquest endarreriment amb és la baixada del Sant Pare des de l'avió, amb la qual encara no s'ha obert la porta.
10: Doncs de seguida tornaré, perquè és curiós veure aquesta imatge dels operaris alineant la catifa vermella amb l'escalinata de l'avió, que ja podia haver donat una mica marxa enrere. Va, que de seguida veurem com baixa, narrarem com baixa el Sant Pare de l'avió i veurem si ens dona temps a anar a la manifestació dels docents i en parlarem aquí a Cope Catalunya i Andorra. Per cert, això obre la gana, bàsicament. I si obre la gana i teniu ganes de carn, hi ha un lloc fantàstic, la Cabrera Barcelona, al carrer Diputació 239 de Barcelona. És un d'aquests llocs que es proves una vegada i vols tornar. On? La Cabrera Barcelona.
14: A Cope Catalunya.
15: La imatge del dia, a Cope Catalunya.
10: Benvinguts a Herrera, a Cope Catalunya i Andorra.
16: A Cope Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.

0: il·lusió de la intenció a la fermesa de la proposta, dels nervis de l'espera a l'alegria de la confirmació. I després el dur treball dels preparatius i l'expectació del compte enrere per arribar a un dia com el d'avui. La realitat esperada, històrica i emocionant. El Papa Lleó XIV ja és a Catalunya. En concret, a la una del migdia ha baixat de l'avió. Hores d'ara, la seva primera visita a la catedral de Barcelona, al barri gòtic, a l'espera del dinar amb l'arquibisbe de Barcelona, Monsenyor Juan José Omella. Bon migdia, sóc Sergi Tor i el Papa Lleó XIV s'ha elevat amb les seves primeres paraules a Catalunya amb la homilia a la catedral de Barcelona. Ha valorat la fraternitat tant de la ciutat de Barcelona i de Catalunya i del seu esperit i demana la construcció de la unitat. I ha parlat en català. Clar que sí, defugint del partidisme polític i entrant en la lògica i naturalitat d'una comunitat privilegiada per les dues llengües, on una no va en contra de l'altra, sinó que les dues van unides. El Papa Lleó XIV amb la seva homilia a la catedral de Barcelona.
1: Estimats amics, Barcelona, en aquest sentit, té una gran tradició d'església. Ho recordava Sant Joan Pau II quan, en la seva visita aquí, trovava l'ànim acollido que al llarg de la història ha dut als barcelonins i catalans, a tots vosaltres, a compartir la ciutadania humana i cristiana amb moltíssima gent. I us animava a proclamar davant l'Església que aquesta ciutat i aquesta regió són un lloc ampli i obert a la fraternitat cristiana per construir armonia i comunió més enllà de tota polarització.
0: Un lloc ampli i obert a la fraternitat per construir harmonia i unió més enllà de tota polarització. Les paraules de la Sant Pare Lleó XIV a la catedral de Barcelona, el seu primer acte a Catalunya, la benvinguda a càrrec de l'arquibisbe de Barcelona, Juan José Omella, el qual li ha expressat al Sant Pare el desig de les diòcesis catalanes.
2: Queremos ser una familia que trabaja al servicio de la gran familia de todos los hombres y mujeres que habitan en esta archidiócesis. Un hogar que quiera ayudar a que esta iglesia diocesana sea acogedora y no pierda nunca su naturaleza misionera y su dimensión caritativa.
0: I fa pocs minuts aquí a COPE hem escoltat la il·lusió, l'esperança, els crits de milers i milers de persones que es trobaven al pla de la catedral, fidels des d'Alcanar, Rubí, Sabadell, Barcelona Ciutat, que des de les 8 del matí han omplert el pla de la catedral. A les 9 la zona ja estava acordonada. Prova del magnetisme de Lleó XIV. Marxem amb aquesta casa cap al pla de la catedral. Yolanda Canales, com s'està vivint al carrer? Quins són els protagonistes que són els fidels? Yolanda, bona tarda.
3: Què tal, Sergi? Molt bona tarda. Doncs tenim amb nosaltres amb l'esperança, que ens comentava que no sabia si podia fer aquesta entrevista, si ens podia atendre per l'emoció.
4: És un regalo que Dios me ha hecho. Estoy celebrando mis 50 aniversarios de votos religiosos. Y esto, bueno...
3: Ya se está emocionando, ya nos lo advertía. Es muy grande esto, ¿verdad, Esperanza?
4: No me esperaba este regalo.
3: La lástima, eso sí, es que... Bueno, lástima entre comillas, es que la plaza estaba llena... Usted estaba aquí al fondo y no sé si ha podido ver cuando llegaba el Santo Padre, pero bueno.
4: No importa que no lo vea, estoy. Y él también está.
3: De corazón, ¿verdad? Espera.
4: Uy, no lo sabes bien. Estamos muy emocionados.
3: Bueno, tan emocionados que está causando auténtica sensación los mensajes que el Santo Padre está lanzando en todos sus actos.
4: Desde luego. Y la verdad es que lo necesitábamos y lo esperábamos. Yo personalmente sí, te lo digo de mí. Pero esto es un regalo que, vamos, no sé, solo Dios lo sabe.
3: Además, usted nos comentaba que han tenido la mala suerte que en un día como hoy encima se les ha fastidiado la TDT.
4: Bueno, pues por ahí había alguien a ver si no lo podía poner directamente con un ordenador, pero yo ya me he venido porque no sabía la hora.
3: No sé si va a poder ir esta tarde al acto de Montjuïc o intentará...
4: He dejado las entradas a otra persona porque no puedo. hay algo que me lo impide.
3: De acuerdo, pues muchísimas gracias, Esperanza, y a disfrutar de esta visita también.
4: Que Dios os bendiga.
3: Gracias, Esperanza.
4: Gracias.
0: Gràcies, a Yolanda, des del Pla de la Catedral. La veu de l'esperança és el poder de la ràdio, perquè la seva veu transmeteix aquesta emoció. Diu, no l'he vist, però no m'importa, està aquí, estic a prop seu. És en aquest cas la veu que hi ha hores d'ara, en aquest barri gòtic que està visitant el papa Lleó XIV, posteriorment, com dèiem, dinar amb l'arquebisbe de Barcelona, Juan José Omella, a primera de la tarda, visita privada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, el qual li farà diversos obsequis, entre ells, homilies d'Organyà, una peça articulada, en aquest cas una articulada de la necròpolis de Tarraco, origen del cristianisme, i també doncs, l'acte de la col·locació de la primera pedra de la Sagrada Família. I a la tarda, l'acte més multitudinari, 40.000 persones a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, en una multitudinària vigília a partir de les 8 del vespre, després d'una tarda de música i testimonis. Anem ja a l'actualitat de serveis. En quant al temps ennuvolat amb lleuger vent a Barcelona, les temperatures actuals que hi ha a les capitals catalanes, 25 graus Girona i Barcelona, 26 Tarragona, 27 a Lleida. Mentrestant, al Principat d'Andorra hi ha 15 graus. En quant a la mobilitat, s'està restablint de forma progressiva la circulació de trens de Rodalies, que aquest migdia ha quedat anul·lada a causa d'una incidència que s'està resolent i, per tant, progressivament s'està ja recuperant aquesta normalitat. Com s'està circulant hores d'ara per Catalunya? Servei Català de Trànsit, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Com és habitual, a aquesta hora podem parlar de relativa calma en aquesta xarxa viària. És cert que tenim aquest accident a la comarcal 153, una de l'Esquirol, ens indiquen que la via continua tallada en totes dues direccions. Per tant, aquest accident sí que complica un pèl el trànsit en aquesta zona de l'Esquirol. A la resta de vies, trànsit habitual, bàsicament zona del Vallès, bàsicament autopista AP7, lenta amb aturades entre Cerdanyola, Santa Perpètua, en sentit nord, en sentit Girona, en direcció sud, aturades puntuals d'un parell de quilòmetres a l'altura de Barberà del Vallès. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
0: I 46.000 alumnes catalans ja són en els exàmens d'accés a la universitat. A poemes de Blas de Otero i Glòria Fuertes i un text de Nuci Ordina sobre la importància de les humanitats han protagonitzat l'examen de llengua castellana i literatura amb la primera prova de l'accés a la universitat. A la Universitat de Barcelona, la Facultat de Filologia i Comunicació, està el nostre company Pol Matavacas. Com ha anat aquest matí, Pol?
6: Bona tarda, Sergi. D'aquí a 40 minuts tornen a començar els exàmens de selectivitat a Catalunya. Fins ara no hi ha hagut dificultats pel que fa a la mobilitat a la Facultat de Filologia i Comunicació de la Universitat de Barcelona durant aquest matí. De moment, els alumnes ja han fet els exàmens de llengua castellana i literatura i de llengua estrangera. Aquesta tarda queda una franja d'exàmens que es destinarà a assignatures de modalitat. Un dels factors a tenir en compte són els nervis. En Marc, professor de l'Institut Ernest Lluch de Barcelona, ha explicat com estaven els seus alumnes abans de començar el primer dia d'exàmens.
7: Bé, suposo que, com sempre, una mica nerviosos al principi, però al moment en què entren a l'aula ja es tranquil·litzen i se'ls passen els nervis.
6: Aquests nervis es veien a primera hora del matí, quan els alumnes havien de buscar l'aula en la qual s'havien d'examinar cap a 8:45 del matí, 30 minuts abans de començar els exàmens, moment en el qual han començat a obrir. Ha estat un moment de màxim moviment. Mentre que la majoria d'estudiants han trobat la seva aula ràpidament, alguns han tingut més problemes. Tot i això, els exàmens han començat amb normalitat a les 9.
0: Doncs a molta sort per als 46.000 aspirants. I avui també la última jornada de vaga convocada pels sindicats Ustekeztek, Intersindical i la CGT d'aquest conflictiu curs escolar. Manifestació a Barcelona aquest migdia que ha acabat al Parlament. Eva ha parlat amb el nostre company Marc Monclús i ha comentat el per què són a la vaga i també ha defensat el paper de les famílies i els ha demanat comprensió.
8: Al carrer ho estem veient tan límit que som capaços de perdre bona part del nostre sou per dir que no, perquè no estem d'acord amb tot el que està passant. És veritat que estem lluitant pels nostres drets, però els nostres drets són pels seus fills. La nostra situació és ara mateix insostenible.
0: La situació insostenible segons els docents, el papa Lleó XIV ja és a Barcelona i continua la programació especial de Cadena COPE.
9: Son las 2:30 de la tarde, es la 1:30 en las Islas Canarias.
10: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
11: Estar informado.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos este martes 9 de junio. ¿Qué dónde estamos? Pues estamos en la catedral. En la catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia de Barcelona. Ahora ya con voz normal, porque hasta ahora ha estado aquí su santidad, el Papa León XIV. Hemos asistido a un momento extraordinariamente emotivo. Era la primera vez.

0: Pues son las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando desde tu COPE más cercana todo, todo lo que te interesa.
1: Expósito.
2: La linterna. COPE Cataluña y Andorra.
1: Estás informat.
3: Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita recent l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres.
4: Bona tarda, jornada per a la història, la d'aquest 9 de juny del 26. S'ha santedat el Papa Lleó XIV, viu les seves primeres hores a Barcelona dintre la seva visita a Espanya. L'agenda del Papa manté a Barcelona la intensitat d'activitats que ha tingut el pas del Papa per Madrid. I ara mateix l'actualitat ens retorna a l'Estadi Olímpic de Montjuïc perquè a les 8 de la tarda està programada aquesta vigília d'oració vespertina a la Muntanya Màgica. En aquell punt es troba la Yolanda Bernal.
5: Què tal, José Luis? Molt bona tarda. Doncs arrenca el moment més emocionant, l'entrada del Papa Lleó XIV aquí a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Donarà una volta en Papa Mòbil per la pista central, saludant doncs, a les 40.000 persones que omplen aquest estadi i començarà ja doncs, la part més litúrgica d'aquesta vetllada. Veurà el Papa com s'aixeca un castell gràcies a la colla castellera de Vilafranca. Respondrà també les preguntes de tres joves que li preguntaran, per exemple, sobre salut mental, però, sens dubte, el moment més esperat serà escoltar el seu discurs, les seves reflexions. I mira, la Maria Joana, que ve d'Ulldecona, ens ha explicat fa una estona aquí a la cadena COPE que és més necessari que mai escoltar el Papa.
6: La Iglesia, nosotros, los laicos, necesitamos que se nos digan, que se nos repitan las cosas que a veces estamos olvidando. Y el Papa ha dicho muchas cosas que había necesidad de decirlas. Y estamos, tenemos necesidad de mucha esperanza. Y él ha dicho muchas cosas que son verdad y necesitan repetirlo y que nos lo digan. También, como dice el himno que ahora estábamos escuchando, tenemos que alzar la mirada y llenar-nos de luz, d'esta luz de Cristo.
5: Doncs entrem ja en la recta final d'aquesta ballada, en la que no ha faltat la música, José Luis, tampoc les referències a Antoni Gaudí, i la guinda final la posarà Sergio Dalma, acompanyat de l'Escolania de Montserrat.
4: La catedral de Barcelona ha estat l'epicentre de les primeres hores de Lleó XIV a Barcelona. Què ens ha deixat l'arribada del Papa a la ciutat comtal? Yolanda Canales.
7: Bona tarda, José Luis. Doncs les primeres hores del Papa Lleó XIV a Barcelona han estat marcades per un missatge clar: unitat, concòrdia i pau. Després d'aterrar a l'aeroport del Prat i de ser rebut pel president de la Generalitat, Salvador Illa, el pontífex s'ha dirigit directament a la catedral, on ha protagonitzat el seu primer acte públic a Catalunya davant de centenars de fidels i amb milers de persones esperant-lo a l'exterior. L'arribada ha despertat expectació des de primera hora del matí, entre aplaudiments, crits de visca el Papa i un important dispositiu de seguretat. Lleó XIV ha recorregut la nau central de la catedral abans de presidir la pregària de l'hora sexta, però el moment més destacat ha estat la seva primera homilia a Catalunya. Ha volgut adreçar-se també en català i ha deixat un missatge que marcarà aquesta visita. Ha demanat als cristians que siguin constructors d'unitat en un món dividit.
3: Barcelona és anomenada cap i casal de Catalunya. Això dona a aquesta comunitat i a tots vosaltres, barcelonins i catalans, una vocació i una responsabilitat especial per convertir-vos, amb l'ajuda de Déu, en constructors d'unitat.
7: En el seu discurs també ha apel·lat a la concòrdia i a la pau, assegurant que cal deixar de banda allò superficial per construir el que és essencial. I ha defensat una església oberta, acollidora i capaç de superar les polaritzacions. Després de l'acte, el pontífex ha visitat la tomba de Santa Eulàlia i ha sortit a saludar els milers de persones concentrades a la plaça de la catedral. Ho ha fet, novament, combinant castellà i català, amb un senzill bon dia i bona hora, i agraint la paciència i l'afecte dels assistents.
3: Bon dia i bona hora! Germans i germanes! Con mucha alegría saludo a todos ustedes, todos vosotros,
8: Gràcies per estar aquí.
7: I és que han estat molts els fidels que han aguantat sota el sol per tal de veure el Sant Pare. Això sí, la il·lusió per veure Lleó 14 era molt gran, i això inclou tant a grans com a petits. Fins a la plaça de la catedral s'hi ha acostat un grup d'alumnes de 5è i 6è de primària del Col·legi Abat Oliva de Barcelona. La Caridad és una de les seves professores.
9: Però ja solo con venir a hacer la bienvenida al Papa estaban súper ilusionados. Esta mañana no dejaban de cantar viniendo hacia aquí. La verdad es que la gente se paraba a verlos porque son un espectáculo.
7: I fins i tot, ja des del Palau Episcopal, on s'allotjarà durant la seva estada a Barcelona, ha reaparegut de manera improvisada al balcó per beneir els fidels i acomiadar-se amb una frase que ha provocat somriures entre els presents. Vagin a dinar i a la tarda ens veiem.
4: Si la jornada d'avui està sent intensa, la de demà no ho serà menys. El Lleó 14 tornarà a viure una jornada atapeïda d'esdeveniments. Agenda, Sergi Tor.
10: Bona tarda, José Luis. Demà és l'eix central de la visita del Sant Pare a Catalunya amb una jornada íntegra i en molts actes. Anem per parts. Al matí, a 3:45 d'11, visita del Papa Lleó 14 al centre penitenciari Brions 1. Es preveu un acte restringit d'uns 20 minuts al Teatre Auditori de la Presó. S'oficiarà una missa, hi haurà un cant de benvinguda, un parlament de dues internes i després unes paraules del Papa que seran escoltades per 80 interns presents al Teatre Auditori. Des de la presó de Brians, el Papa anirà cap a Montserrat. A les 12 del migdia iniciarà visita el Papa a l'abadia de Montserrat per commemorar el mil·lenari de l'abadia. S'habilitaran a les places exteriors pantalles per seguir l'acte. El Papa dinarà amb la comunitat benedictina, on per cert es farà una excepció a la normativa de menjar en silenci, i sí, que es podrà parlar demà a l'hora de l'àpat per la presència del Papa Lleó XIV. A 4:45 de la tarda, el Papa serà a la parròquia de Sant Agustí del Raval, amb una trobada amb el món de la caritat, a 400 persones de prop de 90 entitats dedicades a la caritat, a la majoria religioses de les germanes missioneres de la caritat, que en aquesta parròquia reparteixen entre 300 i 400 dinars diaris. A 5:45 de la tarda, inici del recorregut del papamòbil per Barcelona. Començarà la confluència del carrer Rosselló amb Passeig de Gràcia i des d'allà avançarà pel carrer Rosselló fins al carrer Cerdanya. Finalitzarà les immediacions del temple de la Basílica de la Sagrada Família. A partir de 8:15 del vespre, inici de la missa solemne a la Sagrada Família en motiu del centenari de la mort de Gaudí i benedicció i inauguració de la Torre de Jesús, de 172 metres d'alçada. A 9:15 està previst l'acte d'il·luminació de la Torre i de la Creu.
4: Gràcies, companys. A Cope Catalunya seguim el minut a minut de la visita del Papa Prevost a Barcelona, però toca canviar el terç i parlar de dos apunts de l'actualitat esportiva. Un, el Barça emprèn accions legals contra Florentino Pérez. Joan Batllori.
11: Bona tarda, Gil. Reunió de Rafa Juste amb els senadors del club, on ha anunciat que, a més del d'Antoni Gordon, hi haurà més fitxatges, que el Barça podrà operar sota la regla 1x1 aquest estiu, i ha anunciat amb un to enèrgic que el Barça emprendrà accions legals contra Florentino Pérez per dir que al Real Madrid li havien robat 7 lligues.
12: El nostre departament jurídic ja té embastides les accions legals que prendrem contra el Real Madrid i contra la figura del seu president. Ens trobarem als jutjats. El nom del Barça no el taca ningú, ni l'emborrona ningú, ni a cap de vostès els toca ningú. Faci'ns confiança que anirem a per ells perquè tenim les de guanyar.
4: I el segon focus, Esport en directe, ens porta al Palau Blaugrana, primer partit de semifinals de l'ACB pel Barça, el rival al Tenerife, Palau Blaugrana, Alberto Díez.
13: Bona tarda, José Luis, estem en el compte enrere, minut i mig, 90 segons per tenir pilota a l'aire i que arrenquin aquestes semifinals amb el Barça com a protagonista. El rival, la Laguna Tenerife, que ve de donar la sorpresa i eliminar el Real Madrid. Eliminatòria entre 5è i 8è de la fase regular, una victòria en els precedents d'aquesta temporada pels dos equips. Recordem, dos partits a Barcelona, tercer a Tenerife, el quart si és necessari també a les Illes Canàries, i el factor pista és pel Barça en un 5è hipotètic. Un minut i arrenca aquest primer de semifinals entre el Barça i la Laguna Tenerife aquí al Palau Blaugrana.
4: Recordem demà primer de la sèrie entre el València i la Sisa Joventut, mentre que tenim també en joc a Blanes la semifinal pel títol de Lliga d'Hoquei Patins, 5è i definitiu partit, marcador al descans, Barça 0, Hoquei Igualada 1. Per demà, a les 9 de la nit, millor dit, aquesta nit a les 9, Inter-Barça, segon partit de semifinals, en aquest cas pel títol de Lliga de Futbol Sala, i demà, semifinals de la Champions de Waterpolo Femenina, Mataró Olympiacos i Ferencváros Sant Andreu. Recordem, nosaltres ho deixem aquí, podeu seguir escoltant La Linterna amb Ángel Expósito a partir d'ara de les 8 de la tarda a les 9 per Cope Más, aplicacions i dispositius, al Tiempo de Juego, amb entre d'altres aquest partit de bàsquet entre el Barça i la Laguna Tenerife. Gràcies per la vostra atenció, seguiu aquí, a la Cope.

que en la senyal de la creu ens manifestes la teva misericòrdia. Fes que la humanitat pugui trobar en el Crist crucificat i ressuscitat l'esperança de la salvació, perquè així puguem contemplar en les seves ferides glorioses la llum del teu amor. Preguem al Senyor.